0: che forse sta solo. Papà, mamma.
1: Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Papà, mamma. Pap